0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaròs.
0: Estar informado.
2: És la una de la vesprada, 30 minuts i 47 segons. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, som Alberto Marco i Raúl Puchol. I clar que sí, que ens enxissa el 12 de juny, perquè només queden dos mesos per a que siga el dia esperat de l'eclipse total de sol. 12 d'agost, però també és divendres. Això significa que en un instant estarem amb COPE Más Motor i també amb una de sèries i una de cinema amb Xavi Manzanet. Però abans, a les 2 de la vesprada i 20 minuts, a l'informativo Mediodía, què serà notícia? Què destacarem, Alberto?
3: Doncs, esa despedida del Papa Lleó XIV, que en una hora farà esa cerimònia de despedida ahí a les Illes Canàries. Hem tingut molts testimonis de com s'ha viscut per castellonencs i sa presència del Papa, i que avui també continuarem. Evidentment també parlarem d'ese congeus de regeneració urbana que tindrem aquesta vesprada a Sant Vicente de Pedraíta. Es van ser junten Montanejos guanyadors en el Cruset. En el Cru 8 va guanyar Betxí, que per cert, que ja tenen avançat ahí el mirador de la muntanyeta Sant Antoni, que no sé si nosaltres també podríem vigilar d'ací com van les obres, que tenim també bones vistes de la muntanyeta Sant Antoni, però que ahí estan avançant. I també pues comentarem com van els nervis, que ja s'hauran tranquil·litzat, perquè des de fa 32 minuts els alumnes que van fer la selectivitat la passada setmana ja coneixen les notes, ja saben si han arribat al que volien o no, per a poder veure on es poden matricular de cara al proper curs, encara que ja la setmana que ve s'obrirà aquesta possibilitat.

junten muntanejos guanyadors en el Cruset, en el Cru 8 va guanyar Betxí, que per cert, que ja tenen avançat ahí el mirador de la muntanyeta de Sant Antoni, que no sé si nosaltres també podríem vigilar d'ací com van les obres, que tenim